Escoltaves un dels temes inclosos dintre l'àlbum de debut de Charlie XCX, aquest artista que t'estem fent un repàs avui aquí a Electricitat, una mica de la seva discografia, una mica una temàtica així una mica diferent al que bé, la gent ha après a través del seu darrer llarga durada, bueno, l'anterior en realitat, Brad, i bé, ara traient un àlbum de música rock que bé, ha tingut una mica de crítica, sobretot als, la gent que l'ha conegut potser a través de Brad. Bé. Coses així que es llegeixen per internet. I, bueno, continuem, doncs, amb una cançó... Ah, abans, per això et presento les cançons anteriors, disculpa. Escoltaves Pink Diamond, que és la cançó que obre el How I'm Feeling Now, aquest àlbum que dèiem que va editar durant la pandèmia, amb un temps molt curt, i que, de fet, ha estat tocant en els seus nous directes, molt, molt intens, una mica així, una mica punk, podríem dir, i electrònica molt abrasiva, com també la del primer senzill que ens presentava Brad, aquest Von Dutch, que... i després continuava amb la que ja t'hem presentat, aquest Take My Hand, inclòs dintre de True Romance. Tres temes, i continuem ara amb una col·laboració junt amb Bleachers, és la formació de Jack Antonoff, un artista que també és molt conegut per escriure moltes cançons d'artistes pops, no cal entrar a la llista, però aquí tens aquest Roller Coaster featuring Charlie XCX as Bleachers.

King Grant Emerald son San Zilkins arribava dintre del darrer llarga durada de Charlie XCX Music Fashion Film que t'estem repassant aquí I podríem dir que aquest és el que li dona la vena del fashion, no? de la moda. I tornem amb un dels temes que s'inclou dintre Brat, en aquest cas And It's Completely Different But Also Still Brat, que inclou una sèrie de remixos de l'original I conté aquesta col·laboració molt I molt inesperada en el seu moment tots ens preguntàvem quins serien els artistes que col·laborarien amb ella és ni més ni menys que Julian Casablancas dels Strokes, que de fet la va convidar la, bueno, els Strokes van convidar a la Charlie recentment a tocar una de les seves cançons en directe doncs aquí tens aquest Mean Girls featuring Julian Casablancas

Aquí tenies aquest primer senzill que s'accedia de Wuthering Heights, la banda sonora d'aquesta pel·lícula que sortirà just aquest any sobre la història escrita per Emily Bronte i que incluïa aquesta col·laboració tan peculiar junt amb John Cale de Velvet Underground i segurament doncs, una mica un precursor d'aquest so rock que entregaria Charlie en el seu darrer llarga durada Music Fashion Film. I continuem amb una cançó que no és de Charlie, no és de la Charlie XCX, és de Jasno Suárez, ens entregava un àlbum de versions del Brat, anomenat Brat and It's Rock and Roll, but also Still Brat, i tens aquest 360.

Preciós aquest tema que ens remunta als anys 80 i informacions com Yazoo o OMD. És el tema que tanca l'àlbum de debut de Charlie XCX, aquest True Romance. Just abans escoltaves un dels temes inclosos dintre l'àlbum Charlie, el tercer de la seva carrera, i sonava una mica així com una balada de els anys 80, també aquest I Don't Want to Know, or I Don't Want to Know. Aquests arribàvem al final d'aquest Electricitat dedicat a repassar part de la carrera de l'artista Charlie XCX. La idea era celebrar el disc Music Fashion Film i posar temes una mica així que entressin dintre la línia així narrativa de que no tot en la seva música és pop, que hi ha moltes coses més aviat punk, electròniques, també, òbviament, coses que ens recorden molt a les estructures de la música rock, diríem pop rock, potser. I bé, doncs, un servidor, Jaume Vidan, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. Espero que hagis disfrutat d'aquesta selecció. Abans de marxar et deixo per això una de les cares B d'un dels senzills que s'entregava dintre aquest Music Fashion Film, aquesta era de la Charlie. És una passada, és molt divertida. S'anomena Playboy Bunny. Que acabis de passar una bona nit, Sloan August Banach. A reveure!